0: Sono ben helmet
1: Jag
0: mi fa.
1: säker den är ami hiko kon la vägen hen to hiven el la vetto non è la badal de tanto
0: hier nu è se chingeta ma hus come te gata
1: inga badal